Bona tarda a tots i totes. A 1 Pere 5, 10 llegim lo següent. I el Déu de tota gràcia, que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria, passada l'aflicció temporal, ell mateix us restaurirà, us afermarà, us enfortirà i us estabilitzarà. I abans d'entrar a desglossar aquest verset que acabem de llegir, ens aproparem al moment en què els va escriure la carta i a qui anava destinada. La composició d'aquesta epístola sol datar-se entre els anys 62 i 67 després de Crist, poc abans del martiri de l'apòstol a la ciutat de Roma, sota el regnat de l'emperador romà Neró. I aquesta carta va ser probablement dictada per el propi apòstol a un tal Silvà, tal com podem veure a 1 Pere 5:12, i també suposem que va ser dictada a causa de l'estil de grec que s'hi troba. Encara que, malgrat això, alguns estudiosos moderns es qüestionen l'autoria, independentment del suport a Pere com a autor de la mateixa epístola aportat per figures rellevants com Policarp d'Esmirna, Ireneu de Lió, Tertulià, Climent d'Alexandria, Orígenes i Eusebi de Cesarea. I una dada interessant de l'epístola es troba al capítol 5, primera part del verset 13, on es llegeix «Us saluda la qui està a Babilònia». I aquesta «us saluda la», l'article «la» fa referència a l'església o comunitat. I encara que en aquest verset ens trobem la menció de Babilònia, de fet té un sentit figuratiu en referència a la Roma imperial pagana, ja que l'antiga Babilònia històrica, la qual es trobava sobre el riu Eufrates, es trobava en ruïnes. I els destinataris, en base al que llegim a 1 Pere capítol 1, verset 1, eren els següents: Pere, apòstol de Jesucrist, els escollits de Déu, que viuen com a forasters a la diàspora, al Pont, a Galàcia, a Capadòcia, a l'Àsia i a Bitínia, escollits. Aquest primer verset de l'epístola, encara que el seu contingut està destinat a tot el cos de creients en Jesús o Yeshua, deixa, per la seva formulació, tenir en compte que Pere fou l'apòstol de la circuncisió o jueus, de la mateixa manera que l'apòstol Pau fou l'apòstol dels gentils o no jueus, doncs aquesta introducció deixa, si no un dubte, com mínim la pregunta de qui eren els destinataris primigenis. De fet, Pere utilitza l'expressió «forasters a la diàspora» o «dispersió» en l'original grec, que principalment es referia als jueus, encara que el terme que trobem també de «viuen com forasters», també en l'original grec, es refereix també als creients en Jesús o Yeshua, no jueus, que van haver de marxar del Pont, de Galàcia, de Capadòcia, d'Àsia i Bitínia, províncies romanes d'Àsia Minor que es troben a l'actual Turquia, segons hem vist al verset 1, que havent la possibilitat que l'ordre en què aquestes províncies són enumerades reflecteixi la ruta que havia de seguir el missatger que lliuraria la carta o còpies de la mateixa. Per això podem afirmar que aquesta epístola o carta no tenia un destinatari ètnic únic, sinó que anava destinada a tot el cos de creients en Jesús o Yeshua. I el propòsit central d'aquesta primera epístola o carta de Pere és enfortir i oferir consol als primers creients enmig de les proves i persecucions, recordant-los i exhortant-los a viure d'acord amb la crida de fe a Yeshua o Jesús amb fidelitat i esperança, malgrat adversitat, en base del que llegim a 1 Pere 1:6. Per això esteu contents, malgrat que encara hagiu de ser afligits un quant temps per diverses proves. Per això Pere enfatitza la seva carta als temes següents. Primer, el benefici de la salvació, capítol 1, verset 3 a 12. Segon, la fidelitat a Déu, capítol 1, 13 a 2, 3. Tercer, la nostra elecció com a fills de Déu, capítol 2, 4 a 10. Després, una vida de santedat per a Déu, capítol 2, 11 a 3, 12. Després, el patiment i la prova, capítol 3, 13 a 4, 19. I consells pastorals, capítol 5, versets 1 a 14. I pel que fa a les proves o persecucions a les quals els veien sotmesos els destinataris de l'epístola, hi ha dos corrents de pensament. Primera, els que opinen que van ser persecucions físiques, tal com les veiem a les pel·lícules. I segona, els que opinen que van ser persecucions que es poden definir com a discriminació social per la seva condició de cristians. I tot i que les persecucions físiques no són totalment descartables, si tenim en compte que l'epístola no està dirigida a una església o comunitat en particular, sinó a creients a diferents províncies de l'imperi romà, tal com hem vist anteriorment al capítol 1, verset 1 de 1 Pere,
i que la primera persecució global oficial contra el cristianisme a l'imperi romà com a tal va passar l'any 250 després de Crist sota el regnat de l'emperador Deci, podem deduir que aquests creients es van veure sotmesos a discriminació social a causa de la seva forma de viure i comportament que xocava amb la moral i usos de l'època, tal com podem veure i deduir en diferents versets de la primera epístola de Pere que veurem ara. 1 Pere 1:7 ens diu: «A fi que el metall pur de la vostra fe, molt més valuosa que l'or indestructible, tot i que és provat al foc, resulti un motiu de lloança, glòria i honor en la manifestació de Jesucrist». Sent l'expressió «provat al foc» una metàfora o imatge de guerra espiritual i no una referència física com tal. Un altre dels passatges el trobem al capítol 2, verset 12, on se'ns diu: «Manteniu entre els gentils un comportament correcte, a fi que en allò que us calumnien com de malfactors, quan vegin les vostres bones obres, glorifiquin Déu el dia de la visitació». I en base al verset que acabem de llegir, veiem que aquests creients eren calumniats com a malfactors. I després, al capítol 3, verset 17, se'ns diu: «Sempre serà millor patir a causa de fer el bé, si així Déu ho vol, que no pas a causa d'haver fet el mal». I aquí veiem que també aquests creients eren criticats, encara que sembli mentida, per fer el bé, seguint la voluntat de Déu, cosa que anava en contra de la moral regnant a l'època. I també podem contemplar una persecució en forma de discriminació social en base a les exhortacions realitzades per Pere, al capítol 2, verset 15, i al capítol 3, versets 9, 13 i 16, cridant a portar i mantenir una vida irreprotxable davant dels qui els acusaven de comportament immoral, precisament per no combregar amb la immoralitat regnant, així com les exhortacions que trobem a l'obediència civil en el capítol 2, versets 13 a 17, que reflecteixen possibles acusacions de deslleialtat cap al poder i els governants de l'època. I és en aquest context que trobem el passatge que hem llegit al principi, a 1 Pere 5:10, que tornarem a llegir ara. «I el Déu de tota glòria que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria, passada l'aflicció temporal, ell mateix us restablirà, us afermarà, us enfortirà i us estabilitzarà». I tal com hem vist i comentat anteriorment, els destinataris d'aquesta epístola o carta estaven patint diverses afliccions i adversitats. Havien estat expulsats de la seva terra natal o d'origen i dispersats per les províncies de l'Àsia Menor de l'Imperi Romà. Rebien i suportaven el menyspreu de part dels seus conciutadans, sent falsament i injustament acusats i calumniats per fets que no havien comès. I aquestes circumstàncies havien de representar, sens dubte, una tremenda lluita interna per a aquests creients, ja que la temptació de complaure els seus contemporanis fent seu la manera de vida que aquests pretenien d'ells havia de ser fort, ja que si adoptaven l'estil de vida proposat i durs, s'acabaria el seu patiment i assetjament i serien acceptats i integrats en el col·lectiu. Però, en contraposició, estarien pecant contra Déu, en no acatar i obeir la seva voluntat. La veritat és que aquests creients van haver de fer gala de maduresa i fermesa en el Senyor per no caure en la temptació de deixar-se portar per la societat i el món on vivien i, en teoria, tenir una vida més fàcil. I per nosaltres, com creients actuals en Jesús o Yeshua HaMashiach, amb situacions que vivim o viurem que s'assemblen a allò experimentat per aquests creients al primer segle, tinguem sempre present i fem nostre el verset que trobem a Romans 12:2. I no vulgueu adaptar-vos al model d'aquest món. Més aviat, procureu transformar-vos renovant la mentalitat, a fi que pugueu discernir quina és la voluntat de Déu, allò que és bo, allò que li agrada, allò que és correcte. Per això Pere, sabent i sent conscient que cap creient, fos de l'època que fos, podia tirar endavant per les seves pròpies forces, enfatitza la necessitat de la intervenció de la mà de Déu per fer front a les situacions adverses, tant a la vida dels nostres germans de l'època com a la nostra com a conseqüència de la nostra fe. I aquest verset 10 del capítol 5 de 1 Pere és un meravellós recordatori de qui és Déu i en qui hem cregut, i encara que de vegades, degut a les circumstàncies, siguin quines siguin, ens pugui semblar el contrari, ens facin pensar que Déu s'ha oblidat de nosaltres o que té altres coses més importants a fer, aquest verset és un fidel i poderós resum de la cura de Déu envers nosaltres com a persones i fills seus. L'apòstol Pere comença el verset amb dues afirmacions poderoses: «I el Déu de tota gràcia», i també «que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria».
La primera de les expressions ens parla del Déu de tota gràcia. Si consultem el significat de la paraula gràcia al gran diccionari de la llengua catalana, trobem 14 diferents accepcions per a la mateixa. De fet, 5 d'aquestes definicions es relacionen indirectament o directament amb l'expressió Déu de tota gràcia. 2 de les 5 van pràcticament de la mà, referint-se a la potestat d'atorgar indults i perdó o indults en si mateix. Si bé és cert que a nivell judicial o altres, magistrats, governants, etc., tenen aquesta potestat, però a nivell espiritual només Déu pot atorgar aquest indult, aquest perdó. I el més meravellós de tot és l'amor que Déu mostra cap a la humanitat en conjunt a través de la seva gràcia, ja que les altres 3 accepcions de la paraula són en gràcia de Déu, net de pecat. També estat del que està en gràcia de Déu i, finalment, do gratuït, lliure i personal de Déu a l'home pel qual a aquest li és ofert de participar de la vida divina. L'expressió Déu de tota gràcia es refereix a la naturalesa de Déu com a font de totes les benediccions i gràcia. I si bé és cert que tots tenim necessitats, circumstàncies o situacions particulars, i no tots passem per les mateixes ni ens afligeixen les mateixes coses, la gràcia de Déu arriba a tothom, ja que ell ens coneix personalment, molt més enllà que nosaltres mateixos, i té el desig i la capacitat d'ajudar-nos si el deixem intervenir. Déu té una multiforme gràcia per ajudar-nos, sustentar-nos i consolar-nos. Només hem de confiar en ell i deixar-ho actuar, lliurant-li tot allò que som. I per això l'apòstol Pere completa l'inici del verset afirmant i enfatitzant que el Déu de tota gràcia no és una figura retòrica, sinó que ens ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria. Déu ens va donar la seva gràcia i merescudadament. De fet, Romans 3:23, la primera part d'aquest versícul, de verset, ens deixa clar que tota la humanitat està privada de la glòria de Déu com a conseqüència del pecat. I Romans 6:23 afirma que la paga del pecat és l'amor, referint-se no només a l'amor física que tots experimentarem si el Senyor Jesús no torna abans, sinó de la pitjor de totes, l'amor espiritual. I tot que la primera part d'aquest verset 23 parla d'una sentència ferma i no desitjable, la segona part ens anima i omple de joia afirmant que el do gratuït de Déu és la vida eterna en Crist Jesús Senyor nostre. Sense cap mereixement per part nostra, sense cap possibilitat de justificació davant de l'Etern, sense que els nostres actes mereixin la més mínima compassió, Déu mateix, el Déu de tota gràcia, per pur amor cap a la humanitat perduda, va lliurar el seu fill Yeshua o Jesús per reconciliar-nos amb ell, amb Déu, i donar-nos vida eterna si reconeixem la nostra necessitat espiritual. Li demanem perdó pels nostres errors o pecats i acceptem Jesús o Yeshua com a salvador personal, deixant-lo entrar a les nostres vides, al nostre cor. I la paraula és clara al respecte. El famosíssim passatge que trobem a Joan 3, versets 6 i 17 ens diu: «Ja que Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Perquè Déu no va enviar el seu fill al món per condemnar el món, sinó perquè el món se salvi per mitjà d'ell». I també a Romans 10, 9 llegim: «Si els teus llavis confessen que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu el ressuscita d'entre els morts, et salvaràs». Que meravellós és tenir la certesa i confiança en el Déu de tota gràcia que ens ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria. Ja que les circumstàncies de la vida no sempre ens són favorables i moltes vegades creuem deserts. Però la realitat és que les proves i els deserts, encara que no sigui gens agradable, és on la nostra fe s'enfortida, ja que l'Etern, Déu, no ens abandona de la seva mà i ens acompanya en aquestes, encara que de vegades ens sembli el contrari. Per això Pere, en aquest verset, no amaga ni dissimula la realitat per la qual passaven els destinataris de la seva epístola i hem passat o podem passar nosaltres. En afirmar la segona part del verset 10, passada l'aflicció temporal, el que podríem traduir com «després que patiu una mica de temps». La frase «després que patiu o passada l'aflicció» reconeix que la vida dels creients no és un camí de roses, i encara que ho fos, recordem que les roses tenen espines. De fet, aquesta afirmació va en contra de les realitzades per certs pastors i líders de la coneguda com teologia de la prosperitat, que ensenyen que quan acceptes el Senyor Jesús o Yeshua com a Salvador, tot anirà bé i no ens passarà res. Sent aquests tipus de postures falses i contradictòries amb el que diu el mateix Jesús a Joan 16:33, on podem llegir: «Us he dit això, fill, que tingueu pau en mi. En el món trobareu tribulacions».
Però tingueu coratge, ja jo he vençut el món. A través de les nostres proves, Déu ens modela i ens prepara pel seu propòsit etern. De fet, les proves, patiments per als quals podem passar, són temporals, en base al verset 10. I tot i això, no és menys cert que quan passem per una prova, sigui dels tipus que sigui, s'anomeni malaltia, problemes laborals o altres, temptacions, persecucions de qualsevol tipus, etc., el temps se'ns fa llarguíssim. I això no era diferent pels creients al qual estava destinada de forma primigènia a la primera epístola de Pere. Cal destacar també, si volem parlar o referir-nos al tema correctament, que l'afirmació temporal no vol dir que tots els nostres problemes són temporals segons la nostra noció de temps i que acabaran desapareixent del tot, sinó que fa referència al que llegim a Apocalipsis, capítol 21, versets 3 i 4, on se'ns diu: «I vaig sentir una veu potent que deia des del setial: aquest és el tabernacle que Déu estableix entre els homes per a sojornar amb ells. Ells seran el seu poble, i ell mateix Déu amb ells serà el seu Déu. Ell eixugarà tota llàgrima dels seus ulls, i la mort ja no existirà, ni mai més hi haurà dol, ni clams, ni penes, perquè les coses d'abans han passat». I a què es refereix això? A què es refereixen els dos versets que acabo de llegir? Doncs bé, hi ha la possibilitat que els problemes pels quals passem se solucionin de forma ràpida i que només hagin estat temporals, sortint enfortits i establerts dels mateixos. Però també hi ha la possibilitat que alguns d'aquests desapareixin definitivament quan marxem a la presència del Senyor. De fet, molts germans nostres a la fe van passar i passen per persecucions que fins i tot els poden costar la vida o els van costar la vida. Altres pateixen malalties, algunes complicades i feixugues, i un llarg etcètera. Però la certesa que tenim és que tots els que hem acceptat el Senyor Jesús o Yeshua com el nostre salvador personal, que ho hem deixat entrar a les nostres vides i li som fidels, tenim preparada una vida eterna amb Crist on ja no hi haurà patiments. I això no significa en cap moment que ens hàgim de conformar i ençar la tovallola pensant en un futur millor, sinó que la nostra esperança va més enllà d'una solució física als nostres problemes. I si vivim en prova, en angoixa, la gràcia de Déu és suficient per superar qualsevol desafiament que enfrontem. Ell ens dona la fortalesa i estabilitat que necessitem per perseverar i sortir victoriosos de les nostres circumstàncies actuals. A més, per si no n'hi hagués prou, tenim la meravellosa i increïble promesa del final del verset 10, que ell mateix, en referència a Déu, us perfeccionarà, afirmarà, enfortirà i establirà. Uau, que fort! Déu mateix ens promet que la prova no ens neixer ni deixarà de la seva mà, sinó que ens perfeccionarà, afirmarà, enfortirà i establirà. I cadascuna d'aquestes quatre promeses té un significat profund per a les nostres vides. La primera d'aquestes és que Déu ens perfeccionarà. De fet, la paraula perfeccionar que surt a l'original grec del text no és teleio, la més usual per aquesta paraula, i que té el sentit de madurar o completar, sinó que la usada en l'original del text és catartisei, que es pot traduir com establir, designar o col·locar. I en el context bíblic, catartisei suggereix completar el que falta a la nostra vida espiritual, al nostre creixement espiritual. De fet, la paraula catartisei i les seves variants és la mateixa que trobem a Mateu 4:21 quan se'ns parla que Jaume i Joan repassaven o reparaven les seves xarxes, així com a Mateu 21:16, on Jesús diu que de la boca dels nens i lactants va perfeccionar lloança, o n'has fet una lloança. També a 1 Corintis 10, on ens parla d'estar ben units o enterament units com cos, i també a Gàlates 6:1 sobre la necessitat de restaurar i corregir qui comet faltes. Mitjançant les proves, Déu repara, restaura, uneix i perfecciona les nostres vides, amb la finalitat que creixem com a creients per poder servir i complir amb la voluntat i obra de Déu. Però a més, catartisei també té el significat de col·locar algú en una posició, ja sigui espiritual, social o de lideratge. Per això l'Eterna ens vol perfeccionar i perfecciona amb la finalitat que ens apropem més a ell, que tinguem una comunió més íntima amb ell, malgrat les circumstàncies i proves, i que, a més, tinguem una posició de lideratge espiritual que ens porti a ajudar els nostres germans que ho necessitin, perquè ells també puguin ser perfeccionats i creixin en els camins del Senyor. I la segona de les promeses és que Déu ens afirmarà. Després de perfeccionar-nos en ell, el Senyor també vol afirmar-nos en la nostra fe, donar-nos estabilitat espiritual.
I la paraula utilitzada en l'original grec del text per afirmar és sterizo, la qual es pot traduir literalment com farà fixos fermament, cosa que implica reforçar i donar estabilitat a la nostra fe. Sterizo és la mateixa paraula que trobem a Lluc 22:32, on Jesús diu a Pere, conforta els teus germans. I també trobem aquesta paraula a 1 Tessalonicencs 3:13, 2 Tessalonicencs 2:17, Jaume 5:8 i Apocalipsis 3:2. Déu promet que ens afirmarà, establirà, confirmarà i sostindrà, perquè, tal com diu 1 Pere 5:9, estiguem ferms en la fe davant els atacs de l'enemic, ja que, tal com llegim a 1 Pere, capítol 5, segona part del verset 8, el vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, ronda buscant qui devorar. Text que principalment fa referència als que hem cregut en Jesús o Yeshua com el nostre Salvador. Déu ens afirmarà i afirma en el fonament que és Crist perquè estiguem més arrelats i cada cop més ferms a la seva paraula. Confiem més en ell i les seves promeses i estiguem més segurs de la seva veracitat. I la tercera de les promeses és que Déu ens enfortirà. Després de perfeccionar-nos en ell, afirmar-nos en la nostra fe, el Senyor també ens vol enfortir. I l'enfortirà o farà forts, que trobem al text original, no s'usa en altres passatges del Nou Pacte del Testament, i es refereix al fet que Déu ens enfortirà, ens empoderarà en temps de debilitat. Quan passem per aflicions, proves, etc., ens sentim febles, sense forces, sense ànim, fins i tot, en alguns casos, desemparats, sense ganes de resistir i lluitar. I això ens ha passat i passa a cadascú de nosaltres, i cap la possibilitat que en aquest mateix moment estigueu vivent aquesta situació. Però Déu promet donar-nos la fortalesa necessària per resistir tots els atacs del diable a través de comprensió profunda, entesa o discerniment, i ell ens donarà l'ànim i el poder suficient per tirar endavant. Només hem de depositar tota la nostra confiança en Déu, ja que, tal com ens diu Mateu 11:28, veniu a mi tots els que esteu abatuts i afeixugats, que jo us donaré repòs. Així com a Filipencs 4, capítol 4, verset 6 i 7, no us inquieteu per res. Ans, en qualsevol ocasió, acudiu a l'oració i a la súplica, presentant a Déu les vostres peticions amb accions de gràcies, i la pau de Déu, que supera tot enteniment, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Crist Jesús. I la quarta de les promeses és que Déu ens establirà. Després de perfeccionar-nos en ell, afirmar-nos a la nostra fe i enfortir-nos, el Senyor promet que ens establirà. I la paraula grega utilitzada original és temelió, la qual literalment significa fonament, base, en un sentit arquitectònic, en un sentit físic. I la idea transmesa aquí per l'apòstol Pere de que Déu ens establirà és que ell, Déu, asseurà les bases, establirà els fonaments, fonaments sòlids i infrangibles per consolidar la nostra fe i consolidar la nostra relació amb ell, amb Déu. I això és una cosa essencial que ens porta a la paràbola dels dos fonaments que trobem a Mateu, capítol 7, versets 24 a 27, la qual diu: «Per això tot aquell que escolta les meves paraules i les practica s'assembla a un home assenyat que va edificar la casa damunt la roca. Van venir les pluges i la torrentada, van bufar els vents i embestiren contra aquella casa, però no va caure, perquè tenia els fonaments sobre la roca. En canvi, tot aquell que escolta les meves paraules i no les practica s'assembla a un home forassenyat que va edificar la seva casa damunt la sorra. Van venir les pluges i la torrentada, van bufar els vents i embestiren contra aquella casa que s'esfondrà i la seva ruïna fou total». Déu vol establir-nos, consolidar-nos, fonamentar-nos sobre la roca i el fonament que és Jesús o Yeshua per a les nostres vides. I encara que Déu és el que actua, nosaltres també hem de posar de part nostra. I això passa per estudiar la paraula, les escriptures, tenir comunió amb l'Etern a través de l'oració, adorar-lo, fer que ell sigui el centre de les nostres vides, etc. Déu ens cuida, Déu ens estima. Ell té tota la cura i la gràcia per a cada moment i circumstàncies de la nostra vida, sigui bona, menys bona o dolenta. El nostre Déu és digne de la nostra completa confiança i ningú que hagi dipositat la seva plena confiança en Jesús o Yeshua es perdrà, ni està o estarà desemparat. Recordem, doncs, per acabar, el text de 1 Pere 5:10 que m'he dit al començament i fem-ho totalment nostre. I el Déu de tota gràcia que us ha cridat en el Crist a la seva eterna glòria, passada l'aflicció temporal, ell mateix us restablirà, us afermarà, us enfortirà i us estabilitzarà. Que l'Etern us beneeixi granment i a ell, únicament a ell, sigui la glòria pels segles dels segles. Amén. I ens veiem la propera setmana.